Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem fer ja fa molt d'anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a les concecal que mos ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla de Planella.

s'adormen els despertadors. Mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest

0: Zacapán.
1: Estas son espías que aporten el dance. Esperando Tim de Fred. Esperando Tim de Fam. Estas son las chances que están fez callar. Recorren el teu carrer. Recorren el teu pasar. Estas son las bases que han bombardejat. Avión de la libertad. En la nit dels oblidats. Estes són els dies que avui has celebrat, sense espelmes ni fanat, amb la lluna de regal.